Aquests són els nostres consells. Per llevar l'olor de peix de les mans. Basta que vos fregueu les mans amb una cuillera d'acer inoxidable de Valles Grifo d'aigua freda.

per Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

coneguem les nostres dites i refranys. De que allà no en ve cap mal. Si ets persona xerradora, molt del que diguis te pot perjudicar. Si calles, no.

0: Margarita, le llamo de la colonia de San Jordi.
1: Mon Pere de Consell.
2: Llamo de l'Uno de Terreno.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

0: You.
1: Hola, som d'Operativo. Recomano tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

Aquests són els nostres consells. Embotit perfecte. Perquè la peça d'embotit que heu encetat conservi tota la seva frescor i no perdi qualitat una vegada començat, convé tapar la part tallada en grasa de porc o mantequilla, margarina o una tallada de llimona.

Coneguem les nostres dites i refranys. La vella amarga no pot treure la mel dolça. Són accions pròpies des qui té mal caràcter. Recordeu, la vella amarga no pot treure la mel dolça.

Aquests són els nostres consells. Pasta més gustosa. Si voleu fer uns espaguetis o qualsevol tipus de pasta, vos quedarà més gustosa si poseu un litre d'aigua per cada 100 grams de pasta. Utilitzeu una olla alta i afegiu-se sal, quan comenci a bullir, mai abans.

amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor segur que amb la música que ens posa el Manu disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

coneguem les nostres dites i refranys. A la terra dels cegos, el tort és rei. Es diu quan una persona d'escassa formació presumeix o destaca entre gent pel fet que aquests són encara més incults que no ells.

Som del Parete i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Parete, que has tornat de veta.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: Maria Antònia de Laró.
1: Son las chisques de Serenal.
2: Somos las cocineras del Colegio de Vendina.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que la companyia de teatre Artis, gran impulsora del teatre tradicional i costumista, va desaparèixer l'any 1969?

Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.

0: Hola, soy Ana María de Larón.
1: Son de Cati de Gaida.
2: Ana María de Serenau.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Sabíeu que el doctor Pere Jaume Mates va instal·lar a Palma a l'any 1898, tan sols 3 anys després del seu descobriment, un aparell de raig X?

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Taques d'ou. Els rotllos groguenys que deixa sou s'eliminen si fregueu la taca amb un pedaç banyat amb vinagre i després rentau la roba amb aigua freda, mai amb aigua calenta.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada d'Havaneres i cançó marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: ¡Muy buen día! Doncella, madame Pereta. I aquí a Ràdio Murta li vull demanar al senyor Manu Blanco una cançó que sempre m'ha agradat. Eloís, de Tino Casal, per començar el dia amb força i alegria. Gràcies, Ràdio Murta.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
3: Hola, Ràdio Murta. Bon dia, com esteu? Són Immaculada Álvarez. Que m'agradaria que me posessis dues cançons. Una, el tambor, tambor, d'en Xaian, i l'altra, Salomé. Moltes gràcies. Bé.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor hi ha un lloc on el fot

0: Xerra i si qui en respon. Benvinguts al restaurant Bonanza. Brasses enceses, qui en sucosa i aquella loreta que teteu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que es fot faci la seva màgia.
1: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicent, a la Ràdio Morta. Mira, Manu, m'agradaria que me posessis pel Django. No sé si és exactament això, el títol, però el més gran del món. Si no, no sé quin és el Django, que tot vagi bé. No sé ara si ho dic bé o no, no sé. I després, Micromania, per Manu Blanco. I bueno, i nada, pues... no poses com puguis, tira com me la poses, estic molt contenta per les coses que me fas sempre, les músiques i tot això. I després, de que hi queria, en la Coloma de Sant Oliva, Antoni de Lloret, en el Tomeu Barceló, en el senyor Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, en la Maria de Petra, de Blasi, en la Carmen, Maria Magdalena de Santanyí, en la Carmen de Sant Serra, un besito. Menorca de Sant Oliva i de Carmen de Sant Oinui, de Francisca de Menorca. I per tu, Esteu Fions, i tot Ràdio Monta. I nada més, un besito a mano. Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Un besito, adiós.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Mediterrània. Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31a gran cantada d'Havaneres i Cançó Marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
2: Hola, Ràdio Murta. Mira, soy la Francisca de Manar. Voldria ser cançó Espera-me en el cielo. Jo les dedico a tots els que escolten Ràdio Murta, a la Lluïsa Dinca, a el senyor Tomàs Navarro, a la Maria de Pedra, a la Margarita de Campanet, a la Issa de Rafalnau, a la Maria de Palma, a la Maria Magdalena de Santanyí, a la Nati de Sant Oliva, a l'Àngela de Sa Torre. I no vaig pensar a felicitar-la aquell dia per fer la despensi, però la felicito avui també. A la Neus de Sa Pobla, a la Fina de Son Serra, en Manu i a tota la seva família, i per tots els que escolten Ràdio Murta. Gràcies.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
2: Atención amigos de Canquirante,

0: tan girante de Sant Jordi, Moldains i Bons.
1: Bon dia, Manu. Som la Maria de Tetra. T'he crit. Llavors, per demà, me podràs posar una cançó de la Mona de Sant Pedro, Bahia de Palma. I l'he de dir que la Francisco de Menorca, en Nati de Sant Oliva, en Coloma, en Miquel de Rafal, en Tomà Navarro, en Lluís Serinca, en Margalida de Campanet, en Tomeu, Barceló, i la seva família, i en Antoni de Lloret, i la seva parella. I en Joan de Sant Ferriol, i en l'àrea Sant Ferriol, i el seu papito. I a tu, i la teva família, i a tots els que criden a Ràdio Murta. I de Pedra, que de Belciana, en Francisco Munà, i en Martí Caramella. I en Bernabel, la Marga del Brollador, i en Carles, i en Bernat i en Apoloni, el Brollador, i en Quique, el camarer, i tots els que criden a Ràdio Murta. En la dona de Sant Guineu, i en Mateu Beassa, i a la seva dona. I en Maria, i en Simó. I a tots els meus fills, i en el meu home, també. I a tots els meus fills, i a tots els meus nets, a tots. I en Martina, a la neteta, té un anyet. I en Francis, i en Jaume, i a la seva nina de Joana. I en Abel, a la neta d'Ariany. I a tots els que criden a Ràdio Murta. I en Florentina de Petra, i en Catalina Gall, de Petra, la mare de la Belgiana. I a tots els que criden a Ràdio Murta, a tots. I en Miquel Cotó i la seva dona, i a tots, a tots. I adeu, i que tinguin molt bon fill, que tinguin unes bones vacances. Adeu.
2: Paisajes lindos.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Hola, buenos días. Me gustaría escuchar una canción de Lorenzo Santamaría, Si tú fueras mi mujer, que es una murcianita que le gusta mucho Lorenzo Santamaría. Un beso para todos. Adiós.

0: 664-203-674. 664-203-674.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el 14 d'agost, a les 10 del vespre, a la plaça de Can Pere Ignasi de Campos. Organitza i patrocina Ajuntament de Campos i tot espectacle.
3: Bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet. I m'agradaria escoltar i dedicar una habanera. La que vulguis, totes m'agraden. I la dedicaria a en Jaume i en Antònia Barceló de la Barrala de Campos, en José Luis Escribano, en Maria de Tolleric i també en Moja, que fa feina a la cantera de Tomeu Barceló. I també la dedicaria a Maria de Petra. Moltes gràcies, Manu, i com sempre, a la segona hora, per favor. Gràcies.

No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preveure.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Puigpunyent està de festa. Música, cultura, esports, activitats infantils, nits de revetlla i molt més per compartir entre família i amics. Vine a disfrutar del millor ambient i a fer poble com mai. No te perdis les festes de la Mare de Déu d'agost. T'esperam del 8 al 14 d'agost a Puigpunyent.
2: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
3: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses Cadenes.
4: Somos de

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada veneres i cançó marinera amb Elisabet Grau i Arpellots a Veneres Band, Torrada Sardines i Cremada a Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca terra, gust amb barrels.
4: Este es el mes del gran eclipse. Todo el mundo habla de ello. Pero los eclipses no solo ocurren en el cielo, también ocurren en el mercado inmobiliario. Te lo explicamos. Cuando el precio eclipsa el valor, cuando la improvisación eclipsa la estrategia. Este agosto, que no te eclipsen la venta de tu casa. Antes de tomar una decisión, habla con quien lleva décadas ayudando a propietarios a vender mejor. Fincas Fiol, no vendemos casas, cambiamos vidas.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar a en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Llevar l'olor de la colflori. Quan cogueu colflori, poseu a la tapadora de solla un tros de pa banyat amb vinagre. Així no farà olor.

Coneguem les nostres dites i refranys. Saigo pels bous. Ho diuen els que menysprenyen saigo.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Aquests són els nostres consells. Olor en el ropero. Si noteu que qualque armari de la roba, de la cuina o del bany fa mala olor, proveu a fer-lo net molt bé i introduir un tassó de llet bollint. Deixeu-lo dues o tres hores, fins que se refredi. L'olor haurà desaparegut.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el 14 d'agost, a les 10 del vespre, a la plaça de Camp Pere Ignasi de Campos. Organitza i patrocina Ajuntament de Campos i tot espectacle.

coneguem les nostres dites i refranys. Pa, pa i no besades. Ho diuen a un que val demostrar molta estimació, però només de paraula, sense sacrificar-se ni donar cosa profitosa.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un salut a tots els oients i a Grup 4, Ràdio Murta i a Manu Blanco. Bones.

0: Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Soy Ana de San Ferrió.
2: José Antonio de Palma de San Oliva.
1: Me llamo Ángela, vivo en San Roca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Conlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.
2: Fins el 22 d'agost, Cerqueria Blanca ja viu les festes de Sant Roc i venen amb moltes emocions. No vos podeu perdre el pregó de Sant Roc i una de les grans novetats d'enguany. S'estrenen els nous caparrots que faran créixer una de les tradicions més estimades del poble. Vos esperam a tots. Ajuntament de Santanyí.
3: Hola, som Madal Pereta i aquest dissabte 15 d'agost a Can Maties i Miquel restaurant Bufet a partir de les 8 i mitja del vespre sopar i a les 10 gran espectacle de cabaret amb sa gran Laila i Madal Pereta una servidora, jo mateixa a Can Maties i Miquel sí, a la carretera de Manacor junt de vora l'Hospital Sant Llàtzer 15 d'agost a partir de les 8 i mitja sopar bufet i a les 10 espectacle de cabaret. Mos ho passarem en grande.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

Soc el Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Mediterrània. Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada d'Havaneres i cançó marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Banys amb vi per nutrir i per hidratar. Ompliu la banyera amb aigua molt calenta. Després afegiu un litre de vi negre. I quan la temperatura sigui raonable, pot submergir-ho durant 10 minuts. La calor farà que els pors s'obrin i permetrà que penetrin les substàncies actives del vi. Aquest bany és beneficiós per al col·làgen i la elastina. Aquest tractament també s'utilitza en el tractament de la cel·lulitis i les grasses localitzades.

Coneguem les nostres dites i refranys. Ningú no pot dir d'aquesta aigua no en beuré. Les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. Recomana moderació en els comentaris.

0: na Batista da Rafal.
1: Ana Catalina de Espoldas.
2: Ana Maria Madalena de Sabanets.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Sabíeu que la Garrotxa era una basílica paleocristiana i que va quedar enterrada quan se va fer una urbanització a Porto Cristo?
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Hola, bon dia. Som un Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Aquests són els nostres consells. Puces en escans. Els cans que viuen a l'exterior de les cases de camp a vegades són atacats per les puces. Si les voleu eliminar i, a més, que no compareixin, poseu dins el seu llit unes fulles de pi fresc, de noguer seques o de menta. Les puces fugiran ràpidament perquè no suporten aquestes olors.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té boca s'equivoca i qui té nas s'amoca. Es diu per justificar qualsevol equivocació sobre una opinió.

0: Amb en Jeroni, de les Maravilles, d'aquí de Serenal.
1: Són en Tanyet de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llummajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada veneres i cançó marinera amb Elisabet Grau i Arpellots a Veneres Band, Torrada Sardines i Cremada a Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'IMSA.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
0: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Fonsarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Fonsarrápita.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua d'abril, cap en un barril. El mes d'abril sol ploure poc.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: señores, los monstruos de los monstruos.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
3: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
4: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el 14 d'agost, a les 10 del vespre, a la plaça de Camp Pere Ignasi de Campos. Organitza i patrocina Ajuntament de Campos i tot espectacle.

Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys. Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Fer net els muscles. La closca dels muscles resulta molt més bona de fer neta si afegiu a l'aigua, en sa que la renteu, un pot de llet.

coneguem les nostres dites i refranys. Ca que lladra no mossega. Se diu de les persones que criden molt i no solen fer gaire mal.

Ué, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Manteniu el color de la calflori. Si quan la calflori rompa bollir li afegiu el suc de mitja llimona, aconseguireu que, una vegada que la tragueu de l'olla, mantengui el seu color original.

Somma d'operativo i envia una salutació en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

coneguem les nostres dites i refranys. El cel no està fet per jases. Les coses excel·lents s'han de donar a qui se les mereix.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mand una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

0: Toma Miguel de Manacão.
1: Arturo Rogério da Palma.
2: Ana Maria de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Tània de Ciutadella. Som Geroni Batxiano de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de Debares Castell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí fet

Sabíeu que l'actor mexicà Anthony Quinn va protagonitzar la pel·lícula El Mago, que se va rodar a Mallorca l'any 1967?

Aquests són els nostres consells. Pastanaga bollida. Quan aneu a bollir unes pastanagues per un puré o per guarnició, proveu afegir a l'aigua una mica de sucre. Aconseguireu que estiguin més gustoses.

Jo te regal el meu cor. No puc fer més que rendir-me. T'entrec la meva poesia amb un cigrell i una flor. Quan pensant que la natura ha arribat en el seu fi, ens envia una aventura que mos obri un nou camí.

Sabíeu que el Palau del Marquès de Solleric, més conegut com a Camp Morell, és d'estil barroc? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.